0: 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
2: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
5: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
6: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
7: La información y el entretenimiento sin complejos.
8: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
9: Este verano, Telecinco a todo color.
10: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
11: Herrera en COPE.
12: La mañana. Herrera en COPE.
11: Baleares.
12: Estar informado.
13: La 1:10 de este lunes 22 de junio. La pasada semana, el martes, si no voy equivocado, el Ayuntamiento de Marratxí celebró la adjudicación y el estreno de los huertos urbanos municipales en una gran jornada de convivencia vecinal. Son bastantes huertos de los que van a poder disponer algunos de los vecinos de este municipio en Marratxí, como decimos. Tenemos comunicación con su alcalde, que es en Jaume Llompart. Bon dia, Jaume.
14: Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia. Molt bé, enhorabona per aquesta jornada que vareu tenir de convivència veïnal i sobretot per la inauguració o per l'entrega d'aquests horts urbans que serveixen no tan sols per sembrar coses, sinó també per, destacar un valor social amb una iniciativa bastant, de fer poble i de fer veïnats, no?
14: Ho acabes de descriure perfectament, és a dir, amb la posada en marxa d'aquests horts urbans que necessitaven, pues, eso, cariño i posar-los a punt per part de l'Ajuntament, una vegada llest, se varen fer l'entrega i l'intenció era aquesta. És a dir, són a la cabana, a un lloc on tenim molta edificabilitat vertical, on hi ha molta densitat de població, i allà on l'Ajuntament reforça i vol reforçar la convivència veïnal. En el final, és una part de sentir-nos orgullosos del nostre municipi, és tenir bona convivència amb els veïnats, i crec que és un èxit la posada en marxa d'aquests horts, perquè va funcionar la jornada i els horts funcionen, com diríem en castellà, a les mil meravelles. O sigui que molt, molt, molt contents i orgullosos d'aquesta posada en marxa.
13: Quantes parcel·les hi ha disponibles? Bueno, hi havia disponibles.
14: En tenim 20,
13: sí.
14: En tenim 17 adjudicades, llavors en tenim guardades per un programa de Marratxí comunitari, allà on tenim usuaris de les residències ment del Pla de Neteja, voluntaris de la Creu Roja de Marratxí i l'alumnat de 5è i 6è de primari d'Esteip al Liceu, que està just a de vora. Per tant, estan totes adjudicades, cada una des d'un punt de vista social, òbviament, i atenent a les demandes i peticions dels usuaris, tant de serveis socials com del propi ajuntament.
13: Quin és el perfil de les persones que ja tenen una d'aquestes parcel·les?
14: Hi ha perfil de tot, hi ha perfil d'usuaris de serveis socials, hi ha entitats com la Creu Roja o com Amadip, que estan prou arraigades en el nostre municipi, content de que hi hagi una escola que s'hi hagi volgut adherir per potenciar i sobretot perquè els nins vegin que de sembrar coses en terra en neixen fruits i hortalisses i verdures, per tant és important que no són infants ho vegin, i llavors és un perfil, pues, hi ha un poc de tot. Hi ha gent gran, hi ha famílies, hi ha grups de joves, d'amics que s'han juntat per tenir seu hortet, hi ha un poc de tot, però sobretot lo bo que és, i ho deies tu en el principi, és la comunitat que han creat allà de dins, a dins d'aquest microclima dels horts urbans, que més enllà de barallar-se i disputes, lo que hi ha és una convivència perfecta, allà on tothom s'ajuda. Pues jo, si estomatigueres, he fet això. Pues jo, no escarbací, he fet l'altre. Per què no ho proves? I per què no proves de fer això? Perquè jo...

0: demanat bé, ué, vengui, doncs, anem a provar-ho aquí. No sé, la jornada va ser espectacular, però sobretot l'ambient que s'havia allà a dins és molt guapo i necessari en el nostre municipi.
1: Sí. És més enllà d'una funció purament agrícola. Va més enllà de les barreres agrícoles, no?
0: Jo m'atreviria a dir, si me'n permet, sí? Que et s'excusa. M'atreviria a dir que sort et s'excusa. És a dir, l'altre dia van muntar com un poquet d'inauguració, ja feia prop d'un mes i mig que estaven en funcionament i que ja s'havien entregat els horts en els usuaris. Si te pots imaginar, i els oients, la típica trobada de veïnats a l'escalera, vinga, feim un lloc pongo, i cada un du algo, l'Ajuntament va portar espamboli, i el veure, allò era un banquet, era un festín, era una festa, jo he fet aquesta coca i ara provareu el postre, i jo he dit dues botelles de vi. Va ser una jornada espectacular i sobretot l'ambient que s'havia allà és envejable, i la veritat que poses el pell de gallina, la veritat que poses pell de gallina.
1: Tu com ho vales, Jaume, a dins del municipi de Marratxí, que és un municipi bastant gros i allà on hi ha bastanta gent, però aquesta és una manera de fer poble, que dèiem abans, no?, de mallorquinitat.
0: Ho és molt important, és a dir, estan situats a la cabana, una de les principals zones del municipi, és un nucli històric, però que té molta edificabilitat vertical en comparació a la resta del municipi, i un municipi tan dispers, fer aquest tipus d'activitats és molt important, perquè en el final mos uneix i mos enorgulleix com a municipi veure que gent de diferents indrets del nucli s'acosten a potenciar una cosa que els nostres predins, que avui en dia pareix que vas a qualsevol tenda, a qualsevol mercat, a comprar una verdura, una hortalissa, i te la venen, i el veure el procés és molt guapo, és molt xulo, i crec que és una molt bona iniciativa, i n'estem prou contents i molt orgullosos, la veritat.
1: Està molt bé. Per quant de temps tenen aquest hort o aquest terreny en usufructe, diguem?
0: El tenen per 2 anys,
1: sí,
0: val? I llavors se tornen a renovar, entre cometes, els contractes, per dir-ho de qualque manera.
1: Sí.
0: Val? La veritat que, vista l'acollida que han tingut, mos estem plantejant fent a altres bandes del municipi, com dèiem abans, més enllà de la pròpia del cultiu, del conreu, de verdures i hortalisses, per la cohesió del municipi, la cohesió social i la bona acollida que han tingut. Per tant, molt contents d'aquesta iniciativa.
1: M'imagino que després d'aquesta adjudicació hi ha més gent, supòs, interessada. Teniu espai, sí, per crear més horts?
0: Mos hi varen posar el mateix demà. El sendemà d'anar a la inauguració d'aquest, mos hi varen posar, a Marratxí, un municipi molt gros, tu des de la teva intervenció,
1: sí,
0: tenim molt d'espais, i mos hem de plantejar fer-ne més per cohesionar el municipi, i llavors ens perdonen-li sortir. Ara mateix hi ha 3 famílies, 3 grups, amb llista d'espera, i això és una bona cosa. Vol dir que en el final, quan una cosa té èxit i té llista d'espera, vol dir que a la gent li agrada i funciona. Per tant, contents de sa resposta dels veïnats.
1: Comentàvem abans que al marge de l'Ajuntament, del municipi, també hi ha hagut implicació d'altres entitats, com Amadip Esment.
0: Sí, és important. L'empresa d'Amadip Esment, més enllà d'empresa, és un pulmó social que està molt arraigat en el nostre municipi, a part de que també ens fan feines de jardineria. Ells tenen la casa Esment en el poble, en el nucli d'Es Planetesa. Hi ha una cohesió social amb els veïnats d'allà i els usuaris del centre que formen part del mateix nucli, òbviament, són veïnats tots, i la veritat que també és un goig veure-los allà, perquè òbviament aquest esperit que te transmeten aquest tipus de persones, pues és important, és necessari, i també veure que òbviament hi ha cabuda per tothom. També hi ha els voluntaris de la Creu Roja que amb els aliments que tenen i que recolleixen, pues se n'encarreguen d'ajudar a les famílies del nucli i que no són del nucli perquè ho necessitin, i la veritat que doblement contents. La veritat que,
1: fantàstic,
0: la veritat que sí.
1: Molt bona iniciativa. Moltes gràcies, Jaume Llopart,
0: alcalde
1: de Marratxí, per aquests horts municipals que ja té, pues, de 7 persones. Moltes gràcies.
0: Sí, m'ho permeteu, avui sí. Comencen les festes de Sant Marçal, dia 30.
1: I de convidar tots. Gràcies.
0: Avui tenim el pregó, contra comptes, amb ollada de colons, i pregó i donar-me xus una setmana intensa.
1: Moltes gràcies,
0: Jaume. Moltes gràcies per l'estona.
1: Bones festes. Adéu, bon dia.
0: Molt d'anys i bones festes. Adéu.